Això! Perquè estava el marejat, va deixar la cartellín, el portador de la edat, estava un recordoní, tocando noche a mamés, al compartir un floreado, la alegría, no aguanté, le quité la varina al comisario.